0: Iluntzeko 8:09 ditugu, eta aipatu dugu Auzitegi Konstituzionalaren osoko bilkurak astearte honetan babestu egin duela prozes auziko liderrei dirua bidegabe erabiltzearen delitua amnistiatzea. Eta horrek atera ideki dio Carles Puigdemont duela 9 urte Espainiako errepresioaren ondorioz erbesteratu behar izan zuen prozeseko presidentea berehala itzultzeko aukerari. Epaia ezagutu ostean, Auzitegi Gorenak iragarri du bertan bera utzi duela Puigdemont atxilotzeko agindua eta Kataluniara itzul daitekeela. Arratsaldean Waterlooko Errepublika etxetik egindako agerraldian Puigdemontek esan du gaur amnistiaren garaipena izan dela.
1: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
0: Era berean, gaineratu du Kataluniako prozesu independentista zapaltzeko estrategia espainiarraren porrota izan dela.
1: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
0: Nola nahi ere, Puigdemontek ez du aipatu noiz eta nola itzuliko den erbestetik, eta azpimarratu du amnistiaren aplikazioarekin ez dela konpontzen Kataluniaren eta Espainiako estatuaren arteko gatazka, baina errepresioaren aldeko apustua esestatzen dela azpimarratu du.
1: Termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
0: Puigdemontek aitortu duenez, kostu pertsonalaz gain, erbesteratutako 9 urte hauek ondorio negatiboak izan dituzte bere proiektu politikoan. Hala, aipatu du, hainbat hauteskunde itzordutan parte hartu behar izan dutela baldintza desberdinekin, eta horrek isla izan duela beren alderdiaren emaitzetan. Puigdemont 2024ko abuztuan itzuli zen Kataluniara, baina oso baldintza eskasetan atzilotzeko arriskuagatik, eta ondorioz berehala babestu zen berriro. Urte hauetan guztietan nola nahi ere, ez du elkarrizketarako eta ekintza politikorako gaitasuna galdu. Azken adibide gisa, joan den astean EH Bildurekin izandako bilera. Pozik agertu dira ordezkari politikoak berri honekin. Oriol Junqueras, Esquerra Republicana eta Jordi Turull, Junts.
2: Avui podem dir que avancem des de la repressió a la política, des dels tribunals a les urnes, i ens en sentim molt satisfets.
3: A vegades ens passa que les victòries les celebrem poc i per tant avui és una gran victòria perquè avui guanya tota aquesta gent i avui hi perden els jutges que han decidit fer més política que justícia.
4: Naria, naiz irratian.